0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
7: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: dues hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
1: Fórmula 107.9. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

només enveja és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Sexual.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Fórmula 107.9. Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Como le digo al corazón que no te puedo sacar de mi mente. Como le hago pa' que tú me veas como yo te veo siempre.
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'A2 a Castellolí, deixa un carril tallat en sentit Lleida. A banda, també, retencions habituals a les rondes i també a la C58 a Barcelona. I el sindicat de llogateres ha convocat mobilitzacions avui a Barcelona coincidint amb la visita de Pedro Sánchez i reclama un nou decret d'habitatge. La seva portaveu, Carme Alcarazo, demana contractes indefinits, congelar els lloguers, limitar els lloguers de temporada i evitar desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa digna. El sindicat ha convocat accions ara al matí en diversos punts de la ciutat i una concentració al vespre davant del Palau de Congressos i ha cridat a col·lapsar la capital.
5: Aquest dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És per això que el dia de demà és crucial. Demà hem de col·lapsar Barcelona i això ha de començar molt d'hora. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, només acceptem el decret Mari Carmen.
4: Paral·lelament, l'Ajuntament de Madrid ha criticat la gestió de la delegació del govern espanyol per l'acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació del dissabte que reclama un accés a l'habitatge digne. Per la seva banda, Pedro Sánchez assegura que el govern espanyol treballa a contrarrellotge per portar demà al Consell de Ministres el nou decret. El president ha demanat als grups parlamentaris un últim esforç per aconseguir que la norma sigui convalidada al Congrés després de la petició de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid. I la Fira Mos de Sant Miquel de Lleida ha acollit aquest diumenge la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla dedicada al receptari tradicional català. La competició ha reunit participants de les quatre demarcacions que han elaborat esmorzars de forquilla amb el porc com a ingredient central. El guanyador ha estat Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreueng de Barcelona, per segon any consecutiu amb un plat de galta de porc bracejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. I també el Piró Musical de la Mercè ha reunit unes 200.000 persones a la platja de la Nova Icària en la primera edició celebrada fora de Montjuïc. El canvi d'escenari s'ha produït per les obres de la Fira de Barcelona i l'espectacle ha posat punt i final així a les festes de la Mercè. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació amb força nuvolositat, sobretot a la meitat est de Catalunya. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva Calatada s'endinsaran cap a l'interior de manera irregular. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament amb màximes d'entre 23 i 28 graus.
3: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Obrera.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Obrera. El

0: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
0: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Organitza Ajuntament d'Abrera.
0: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'A2 a Castellolí i deixa un carril tallat en sentit Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la C32 a Barcelona, provoca també retencions en sentit Nus de Trinitat. A banda, una avaria a la P7 a Cerdanyola del Vallès també deixa un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, a causa també d'una incidència en la infraestructura entre Mollet, Sant Fos i Granollers, els trens de les línies R2 Nord i R8 circulen per via única en aquest tram, fet que pot provocar alguns retards i també poden romandre aturats més temps de l'habitual. I el sindicat de llogateres ha convocat mobilitzacions avui a Barcelona coincidint amb la visita de Pedro Sánchez i reclama un nou decret d'habitatge. La seva portaveu, Carme Alcarazo, demana contractes indefinits, congelar els lloguers, limitar els lloguers de temporada i evitar desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa digna. El sindicat ha convocat accions al matí en diversos punts de la ciutat i una concentració al vespre davant del Palau de Congressos i ha cridat també a col·lapsar tota la capital.
3: Aquest dimarts ens intenten colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És per això que el dia de demà és crucial. Demà hem de col·lapsar Barcelona i això ha de començar molt d'hora. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, només acceptem el decret Mari Carmen.
2: Per la seva banda, Pedro Sánchez assegura que el govern espanyol treballa contra el rellotge per portar demà al Consell de Ministres el nou decret d'habitatge. El president ha demanat als grups parlamentaris un últim esforç per aconseguir que la norma sigui convalidada al Congrés després de la petició de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid. I la Fira Mos de Sant Miquel de Lleida ha acollit aquest diumenge la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla dedicada al receptari tradicional català. La competició ha reunit participants de les quatre demarcacions que han elaborat esmorzars de forquilla amb el porc com a ingredient central. El guanyador ha estat Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreueng de Barcelona, per segon any consecutiu. I el Piró Musical de la Mercè ha reunit unes 200.000 persones a la platja de la Nova Icària en la primera edició celebrada fora de Montjuïc. El canvi d'escenari s'ha produït per les obres de la Fira de Barcelona i l'espectacle ha posat, per tant, punt i final a les festes de la Mercè. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació amb força nuvolositat, sobretot a la meitat est del Catalunya. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior de manera irregular.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que us vam oferir en directe a través de Ràdio Abrera. En primer lloc es va fer un reconeixement a la regidor Francesc Manel Camacho Liesa, que ens ha deixat aquest mes de setembre. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que es van debatre a la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat de tots els grups l'acte de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol. L'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari suplement de crèdit relacionades majoritàriament amb les actuacions d'emergència necessàries a conseqüència de l'incendi de la zona de la sauna del centre aquàtic municipal el mes de juliol passat es va aprovar amb un total de 12 vots a favor, 12 del govern municipal del PSC, un d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot de Vox i 4 abstencions d'Alternativa en Comú. I l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025 es va aprovar amb 10 vots a favor del govern municipal del PSC, una abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i 5 vots en contra, dels quals 4 d'Alternativa en Comú i un de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne 3. La primera, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera, la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció acció per seguir garantint la seguretat viària i en defensa del model de mobilitat sostenible, segura i estratègica d'Abrera. Tant l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total d'11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. La mateixa votació es va repetir a la segona moció presentada per Vox per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció de suport al model de salut i social d'Abrera i de defensa de l'estat de benestar i la igualtat d'oportunitats. I la tercera moció, en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, no es va aprovar per comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. De la seva banda, el grup municipal d'Alternativa en Comú va presentar una moció en solidaritat a Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria, la qual va incorporar diverses esmenes del grup municipal del PSC. Tant les esmenes com la moció es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra Republicana i un vot en contra de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de control es va donar compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast de la sessió a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

Bon dia, dilluns 28 de setembre, última setmana del mes, ja instal·lats de ple a la tardor. Comencem una nova setmana amb 5 hores per davant, molta música, informació, novetats i també algun tema del record. Posem en marxa aquest dilluns. I ho fem pendents de les mobilitzacions del Sindicat de Jugueters i Jugueteres a la ciutat de Barcelona. En aquest moment estem intentant ampliar la informació. Hi ha manifestacions que obliguen a tallar la Diagonal de Barcelona i també la zona d'Hipercor a l'Avinguda Meridiana, també de la ciutat de Barcelona. Ara mateix, quan sigui possible, ampliem aquesta informació. Volem comentar que l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid arriba aquest dilluns, al tercer dia, amb totes les mirades fixades en el Consell de Ministres d'aquest dimarts, volíem dir de demà, que es preveu que aprovi un decret sobre habitatge dies després del desnonament de Mari Carmen Abascal, un cas que ha commocionat bona part de la ciutadania. A 24 hores del Consell de Ministres, les mobilitzacions del moviment pel dret a l'habitatge afegeixen pressió al PSOE, que busca en extremis el suport de Junts mentre fa equilibris per no perdre el de la resta de partits de la majoria de la investidura, incloent-hi els socis de govern de Sumar. Pedro Sánchez assegura que l'executiu treballa contra la llotja per poder aprovar el que ja s'ha batejat com a decret Mari Carmen, que ha de servir per alleujar la situació d'emergència habitacional que viuen milions d'espanyols. Sánchez ha demanat a la resta de formacions polítiques un últim esforç perquè donin suport al TES quan arribi al Congrés, apel·lant a la Mari Carmen i als milions d'espanyols que pateixen la crisi, de l'habitatge. Per Sánchez no és una qüestió d'ideologia, sinó d'humanitat.

0: vespre amb una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on és previst que estigui Pedro Sánchez. Avui el president del govern espanyol fa una visita a la ciutat. El sindicat ha plantejat la jornada com una mostra de pressió abans que el govern espanyol aprovi aquest dimarts el nou decret d'habitatges. I és que la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, va fer ahir una crida a col·lapsar la ciutat. Recordin també que el sindicat de llogateres ha convocat aquestes manifestacions perquè al vespre hi ha previst una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, recordin, coincidint amb la presència de Pedro Sánchez a la ciutat. Més temes, els treballadors públics podran recuperar els festius que caiguen en dissabte. Segons publica 3Cat Info, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva, ja des de principis d'aquest any. Aquest 2026 es podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. A punt d'informació més propera, funcionaris de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires denuncien una nova agressió física i verbal, ara amb connotacions homòfugues i masclistes. Un reclús va agredir verbalment al crit de maricón de merda, un professional sanitari va menystenir una funcionària pel fet de ser dona i va agredir els treballadors que intentaven reduir-lo. El sindicat UGT Presons demana solucions definitives davant l'allau constants d'agressions que, per ells, passen estrictament pel reforç de les plantilles. Els castellers d'Esparreguera s'imposen in extremis en la primera jornada de castellers del concurs de Torredembarra. Els del Baix Llobregat Nord superen les colles de Figueres i Cerdanyola en una jornada sense estructures de buit. A punt de la mobilitat, la línia R8 de Renfe es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell per una incidència en la infraestructura entre Mollet-Sant Fos i Granollers Centre. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera en el tram afectat. I recordin, estan començant aquestes mobilitzacions a Barcelona per al sindicat de llogateres. Ara mateix hi ha problemes, estan realitzant talls a l'Avinguda Diagonal i també a l'Avinguda Meridiana de la ciutat. Ho anirem seguint. Temperatura 20 graus ara mateix a Brera.
1: A Ràdio Brera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Comencem el dilluns amb tres noms a casa, Sara Roy, amb Judith Nederman i la guitarra de Pau Figueres. L'error més bonic, una cançó delicada, moll de pell, d'aquelles que parlen d'allò que potser no va sortir com esperàvem.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Posem-hi més ritme amb dos colombians que es coneixen molt bé. Ryan Castro i Faith. Mentira és reggaeton directe, d'aquell que no necessita gaire presentació, perquè entra sol, eh? Medellín torna a marcar el pas i nosaltres ens hi quedem.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Seguim amb un clàssic català que torna completament transformat. Sopa de Cabra celebra 40 anys i Jordi Roca, convertit en Jordi Stone, posa el Far del Sud en territori electrònic i ballable. Una revisió sorprenent d'una cançó de sempre. I una cançó, d'una manera

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Estarás

Dos quarts de nou d'aquest matí del dilluns. Aquesta setmana vindrà marcada per un temps inestable que cada dia ens portarà pluges a un lloc o altre. Ara, a principis de setmana, les més importants sembla que es concentraran a la costa i al prelitoral. Paraigua a sobre avui, perquè a mesura que avanci el matí arribaran ruixats des del mar que s'estendran per bona part de la costa i del prelitoral. Localment descarregaran amb intensitat, sobretot a prop de mar, i de fet hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitats que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la tarda, les pluges s'estendran cap a les comarques interiors, al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures baixaran lleugerament i moltes màximes es mouran entre els 25 i els 30 graus. Per tant, avui poseu un paraigua a la bossa per anar tranquils. Dimarts de matinada, els xàfecs tornaran a guanyar protagonisme, sobretot a la costa i al prelitoral, i durant el matí s'estendran per tot arreu. Les temperatures demà baixaran de manera clara i ho faran acusadament a l'interior. Dimecres a la tarda tornarien els xàfecs de manera dispersa i a la nit la pluja també arribarà per ponent. Les temperatures pujaran de manera clara, la resta de setmana el temps es mantindria inestable. Temperatura a Abrera, de moment sense precipitació, 20 graus. I arriba el nostre tema del rècord. Avui tornem a l'Oreja de Van Gogh. Em puedes contar conmigo. És una d'aquelles cançons que resumeixen molt bé el pop que feia la banda de Donosti amb aquesta melodia, emoció i aquesta lletra que es queda que a la nostra memòria, que recordem. Fa anys que la coneixem, però continua entrant igual de bé i ara sona per tot.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canviem de ritme, dos noms molt lligats a l'electrolatino. Víctor Magán des de Badalona i Dani Romero des de Gran Canària. S'ajunten a Me Duele, una combinació que coneix bé la pista de ball.

0: Fórmula Matí. Seguiment informatiu.
1: Tal com anem comentant, desenes d'activistes mobilitzats pel sindicat de llogateres tracten de tallar algunes de les principals vies de Barcelona aquest dilluns 28 de setembre, des de primera hora del matí, des de les 8 concretament, com ara la Meridiana o la Diagonal. Després de la crida llançada aquest cap de setmana per col·lapsar la capital catalana, coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'Organització pel Dret a l'Habitatge ha convocat accions a 4 punts: l'hipercor de l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer Sant Agustí i el carrer de Tarragona, tot plegat després que el tràgic desnonament de la Mari Carmen, l'anciana madrilenya de 87 anys, hagi tornat a posar a la crisi de l'habitatge al centre de l'agenda política i hagi provocat una nova onada d'indignació que ha materialitzat en una acampada a la Puerta del Sol de Madrid en unes imatges que remeten cap al 15M. Doncs des de les 8 del matí els activistes han tallat l'entrada a Barcelona per la Meridiana i al carrer de Còrsega. Des d'aquest darrer han tractat de tallar la Diagonal, però s'han trobat amb un desplegament dels Mossos d'Esquadra que no els ha deixat d'accedir-hi a aquest punt. A banda de les mobilitzacions d'aquest matí, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració a les 7 del vespre davant del Palau de Congressos de Catalunya. Per què? Perquè aquí és previst que tingui una visita a Pedro Sánchez i per deixar-li clar que no acceptaran un altre decret fals i que es rentin la cara mentre no canvien res, segons el sindicat de llogateres en un comunicat. Aquesta és la informació. De moment, els talls es concentren ara mateix a l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Estaven intentant tallar l'accés a l'estació de Sants. També han estat bloquejats per un dispositiu dels Mossos d'Esquadra. En un principi, també volien tallar algunes carreteres. Aquesta situació de talls, de moment, s'ha anul·lat, s'ha desconvocat i, de moment, està preparant noves accions al llarg del dia a la ciutat de Barcelona, que anirem seguint. I un altre punt, a causa del robatori de cable a Granollers Centre, els trens de la línia R8 de Rodalies circulen entre Martorell i Cerdanyola Universitat, servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. La línia R2 Nord circula amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana, segons informen des de Rodalies de Catalunya.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
3: A chatarrero del amor.
4: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
3: Chatarrero del amor.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
5: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Vols més clients? Vols més visibilitat?
9: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
8: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
9: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
8: Si tens un negoci a la comarca,
9: aquest és el teu moment.
8: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Un apunt que acabem de conèixer, dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta després de 2 mesos de crisi migratòria. Miguel Ángel Pérez Triano deixa el càrrec després de setmanes de pressió per la gestió de l'arribada massiva de migrants. Vinga, va, que anem a posar ritme amb aquesta combinació que ajunta present i història del reggaeton. Psycho des de Granada s'acompanya de Chencho Corleone amb Pato Las Gays, una de les col·laboracions de Los Angelitos, el disc de Psycho.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Canviem una mica el color del matí amb Brezzi. No prometo res, és una de les seves últimes propostes, pop directe, i amb un punt molt personal. És un nom que continua obrint-se pas i una cançó nova per descobrir aquest dilluns 28 de setembre. 20 graus.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera.
2: Posem una mica de rock, sí? Amb Sarrià i Àngel Stanik, Luces Blanques, parla de tot el que hi ha darrere de perseguir un somni. Però també les ganes de continuar encara que no sigui fàcil. És, a més, la primera col·laboració que Sarrià inclou en un disc. Una cançó amb força i molta veritat al darrere. Amb ells arribarem a les 9, moment de l'última hora.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents dificulten la circulació a les carreteres, un a l'A2 a Castellolí que deixa un carril tallat en sentit Lleida, un altre a l'AP7 a Vilablareix que deixa també un altre carril tallat i un tercer a l'A27 a la Pobla de Mafumet sentit Valls que també talla un carril. Pel que fa al servei ferroviari, tal de la circulació de trens a la línia R8 entre Granollers i Martorell per manca de tensió a la catenària a causa d'un robatori de cable. Aquesta incidència també afecta els trens de L'R2 i de l'R2 Nord. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona avui coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i, de fet, han tallat ja l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició pel seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Porta del Sol de Madrid. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta ara el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació amb força nuvolositat, sobretot a la meitat est de Catalunya. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior de manera irregular. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, avui dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà la xerrada "Saps reconèixer un atac de cor? Saps fer l'RCP?", una proposta formativa adreçada a la ciutadania. I també s'il·lumina de color vermell la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera per donar visibilitat. La sessió d'aquesta tarda anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'Ambulància Servimèdic i formador en RCP, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants i es recomana fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. A motiu del Dia Mundial del Cor, també es recorda la importància d'incorporar hàbits saludables en el nostre dia a dia per tenir cura de la nostra salut cardiovascular, mantenir-nos actius i actives caminant almenys 30 minuts al dia, seguir una alimentació equilibrada prioritzant fruites, verdures, llegums i cereals integrals, evitar el tabac, un dels principals factors de risc cardiovascular, hidratar-nos adequadament i limitar el consum de begudes ensucrades, dormir entre 7 i 9 hores cada nit, gestionar l'estrès i dedicar temps a activitats que ens facin sentir bé, reduir el consum de sal i aliments ultraprocessats i fer revisions mèdiques periòdiques per controlar la tensió arterial, el colesterol i la glucosa.
4: Abrera Informació. Esports i benestar.
5: A Abrera ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats, impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones de més de 60 anys, usuàries del camp, infants i joves inscrits al programa d'educació física per a esportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats es requereixen d'inscripció prèvia. Repassem a continuació les activitats que tenen lloc aquests dies, inclosos dins la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera. Dilluns 28 de setembre, a les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4 i al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 2:15, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com a l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: De setmana enrere, la informació de les 9 i obrim aquesta segona hora amb talent català. Primer amb Will XO amb Master Pip, que és una proposta amb ritme per tornar de seguida a la música. I després continuem a casa amb CDP 509. Els d'Artés ens porten 32 d'agost, que és una cançó que juga amb aquella idea de voler allargar l'estiu una mica més. Ara que ja som a la tardor, encara té més gràcia recuperar aquest tema.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a brera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem a Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Seguim amb Álvaro de Luna,

El Sevilla torna amb Llego tarde, que és una cançó de retrobaments, de segones oportunitats i d'aquelles coses que potser arriben tard, però encara poden arribar a temps. Molt en la seva línia, emoció, melodia i una lletra que entra fàcil.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Canviem d'aires amb Sergio Contreras. La maleta. Parla d'aquell moment en què dius prou. Tanques una història i deixes marxar sense mirar enrere. És una mica de desamor, ritme i aquest top flament tan seu de Sergio Contreras. I continuem avui dilluns.

vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

núvols baixos, una temperatura de 21 graus. I arriba el nostre tema del record. Recuperem a Nicki Nicole, No voy a llorar, que és una de les cançons amb què l'Argentina va deixar clar que sabia moure's entre el urban i una part molt més íntima, desamor, orgull i una veu que aguanta tot sense necessitat d'exagerar. Anem a escoltar-la.

0: ràdio que t'escolta. Ràdio Obrera.
1: Des de Lleida, Sexeni tornen amb Malalt de somnis, una cançó que parla de perseguir allò que vols, perdre't una mica pel camí i acabar tornant a casa amb els amics i les arrels. Els tindrem el 15 de gener a la Sala Polo de Barcelona.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, Colaje y
2: Decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: 3 quarts de 10, seguim amb Cyberland. El trio barceloní torna després de l'èxit Tututurú amb La Última, una cançó que va de quedar-se amb els bons moments, amb la gent que estimes i d'aprofitar-los mentre hi són. Pop, guitarres i el bon rotllo de Cyberland.
6: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Seguim amb Barry B des d'Aranda de Duero. Continua obrint camí cap al seu pròxim disc, No Pega Igual. Una cançó que barreja pop electrònica i aquella manera tan seva d'explicar les coses. Té concerts anunciats al Sant Jordi Club de Barcelona els dies 7 i 8 de gener del proper any.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Seguim amb una combinació ben llatina. El colombià Silvestre Dangond i la veneçolana Elena Rose s'ajunten per primera vegada a Efectos Secundarios. Una cançó que parla d'aquell moment en què t'enamores gairebé sense veure-ho venir, eh?

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Seguim a Madrid ara amb la banda Boicot, acompanyats de Escape, Me Levanta.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Enric Aragonès, portaveu de Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps d'avui, augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més, se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirto és la regidora de Gent Gran.
6: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran, que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de Gent Gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de Gent Gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
5: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre a les 11 serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que com sempre està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre a les 4 de la tarda tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Gent gran.
5: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen també a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, en futbol per a més de 60, una activitat en col·laboració amb l'agrupació esportiva Abrera, que es farà tots els dijous de 10 a 2:15 al camp de futbol municipal. Caminades per a més de 60, amb jornades de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. La posada en marxa de la gratuïtat del servei del bus urbà Més 60 amb la nova T Social i en col·laboració amb la residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb els departaments d'acció social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la residència Veledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports i benestar.
5: Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, de l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Deixem enrere la informació de les 10 i entrem a la tercera hora amb talent de casa. Stargirl, Yaelay i Roots s'ajunten a No Pensa, electrònica, so urbà i una proposta ben actual per tornar de seguida a la música. I després fem el salt fins a Califòrnia amb Becky G i Chula. Més llatina, més directa i amb ganes de fer-nos pujar el ritme. Primera escena catalana, primer escena catalana i després Becky G. I aquesta tercera hora ja està en marxa.
8: ¿Estás escuchando? Pensa, pensa, pensa. Stargirl y Yaelay.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Els Mossos investiguen un altre segrest express, ara a Calella, el quart en pocs dies i el novè aquest 2026. Aquest diumenge al vespre, els Mossos d'Esquadra han tingut coneixement d'un nou suposat segrest express, segons han confirmat a la policia catalana al nostre programa. Ha passat a Calella, al Maresme, un grup de persones, quatre, segons un testimoni que va alertar la policia, va carregar el maleter d'un cotxe 4x4 de la marca Land Rover, un home, i després es van escapar. Segons dades dels Mossos, és el novè segrest exprés registrat a Catalunya aquest 2026. La policia, tot i això, evita parlar de segrestos i se refereix, com ja hem explicat, com a detencions il·legals, en tant que el Codi Penal estipula aquest tipus de delicte quan els que l'han raptat no demanen un rescat. Seria una detenció il·legal. Sigui com sigui, les mateixes fonts asseguren que tots els incidents d'aquest tipus, com els tres registrats en pocs dies abans d'aquest de Calella, a Gavà, a l'AP7 i a Barcelona, estan relacionats amb amb grups criminals que fan servir aquest tipus d'accions violentes per saldar deutes, passar comptes o fins i tot per robar droga. Aquest diumenge al vespre, quan passaven pocs minuts de 9:45, un testimoni va alertar que un grup de persones, quatre encaputxades, havien aturat un home al mig del carrer de Puig de Popa, a les afores de Calella, que estava en un altre vehicle, i l'havien carregat contra la seva voluntat el maleter del 4x4 que portaven. El vehicle de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb uns 200 euros a l'interior, segons les primeres informacions que han facilitat fonts policials a aquest programa. Els Mossos han confirmat que la investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal, la DIC, que ja ha analitzat el vehicle que va abandonar els homes que van raptar el conductor. Ara per ara, sempre, segons la informació que es coneix a hores d'ara, la víctima no ha aparegut.

0: Fórmula Matí. Música i informació.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
2: 93-770-2963.
3: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
4: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
3: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
4: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
3: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
4: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Seguim a una de les novetats en català d'aquests dies. Alba Grasa presenta Ningú mai sabrà, que és una cançó de pop d'autor molt íntima, d'aquelles que posen el focus en tot allò que sentim, però que no sempre sabem explicar. Una proposta delicada per baixar una miqueta el ritme.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ens quedem amb Belén Aguilera, la barcelonina cantarà Lucero. I apunteu, 6 de febrer la tindrem al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

0: Maluma, Beyoncé...
1: Per cert, una tempesta molt localitzada ha portat 30 litres per metre quadrat en només mitja hora al Tossa la Mar, a la comarca de la Selva. No tenim constància de danys, eh? Seguim, i ara arriba el nostre tema del rècord. Recuperem els nois de Sin Bandera, Amor Real, una de les balades que millor defineixen el duet de Noel i... Noel, tots dos. Canviem una mica el ritme i ens quedem amb aquest tema. Veu, melodia i romanticisme, sense complicacions, eh?

0: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.
1: Ens quedem amb Alba Reig. L'Alacantina continua fent camí en solitari i, a menys mal, aposta per un pop molt directe. Una nova etapa per ella i una cançó que ens va perfecta per continuar el matí.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Posem una mica més d'energia al matí amb Ana Mena i Lola Índigo. Per primera vegada juntes amb Patitoa, un merengue pop amb electrònica que aquest estiu ha sonat moltíssim. Dues veus, molt de ritme i una cançó que encara continua donant guerra.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canvien el ritme amb Boza. El panameny torna amb Quiero Despertar, una cançó d'aquelles relacions que saps que et complica la vida, però de les quals tampoc és tan fàcil sortir, eh? Molt de desig, molt de ritme.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: continuar aquest dilluns, que ja és 28 de setembre.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
0: Seguim amb Bruno FM. En lo sencillo está lo bueno. Pop positiu, missatge clar i una idea fàcil de compartir. I atenció, el 18 d'octubre actuarà Premià de Dalt.
2: Cuatro acordes, compuesto esta canción pa soltar las rayadas que me atormentan hoy. A veces pensamos demasiado y eso nos lleva al miedo a tomar malas decisiones. Deja tu mente aparcar.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han aixecat. Al vespre també hi haurà una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord una vaga general.
2: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dilluns 28 de setembre, a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa Educació Física Infantil 1 i a les 6 Educació Física Infantil 4 i al camp, a les 3 i a les 7 es fa una classe de TBC i a les 8 pilates. Dimarts 29 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 Power Pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 Movicor, a les 6 Step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al Parc de Calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre a les 11 serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 2:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: De Semanrera, la informació de les 11 i entrem a la quarta hora amb Annie B. Sweet, No le encuentro la gracia, que és el segon avançament del seu nou disc, Alegria, una cançó sobre recuperar la perspectiva després d'una història que ja no et fa cap bé, la veritat. I després, canviem completament de registre amb Bruno Mars, Lo arriesgo todo, que és la versió en castellà d'un tema en anglès, una declaració d'amor de les seves. Primer, Annie B. Sweet, després Bruno Mars, i la quarta hora ja està en marxa.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Canviem una mica el ritme amb Antonio Cortés. El malagueny recupera Procuro Olvidarte, que és tot un clàssic, i se l'emporta al seu terreny amb més flamenc i molta emoció. És una d'aquelles cançons que no cal explicar gaire, només

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb Cactus. Els valencians ens porten Noche Loca en Benidorm, una cançó directa, festiva i amb ganes de fer-te moure des del primer moment. Una mica d'energia, una mica de descontrol i Benidorm com a teló de fons.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Dos quarts de 12, de moment amb clarianes, aquí al Baix Llobregat Nord, 24 graus. I ara ens quedem amb una cançó que volem recordar. Fem lloc al nostre tema del record, avui amb Àlex Ubago, i Ahora que no estás, que és una de les cançons més emotives del Donostiarra. Veu, piano i una història d'absència que va acabar convertint-se en un dels seus temes més coneguts. Anem a recuperar aquesta cançó d'Àlex Ubago.

0: Ràdio Obrera.
1: Ens quedem amb Antonio Romero. El sevillà presenta No me ves, una cançó de desamor, de notar que una història ja no és com abans i que alguna cosa s'ha anat apagant pel camí. Molt en la seva línia, amb aquest punt andalús tan seu. Va, l'escoltem. Camí del migdia. 24 graus.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ens quedem amb una proposta a vent de casa. Aquarella, productor català de només 23 anys, s'ajunta amb Jordi Ninus a El tren del temps, una cançó que barreja electrònica i pop en català. Una combinació diferent.

0: Fórmula Matí, a Ràdio Obrera.
1: Seguim amb Castro Cabana i Saidun, Por Ti. És una de les novetats urbanes que acaben d'arribar

0: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.
1: Posem una mica de Carib amb Aria Vega, tot, tot, tot. Una barreja de ritmes afrocaribenys, percussió, so urbà.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ens queden ara amb Carlos Sadness. El barceloní posa nom de festival Arenal Sound. Aquesta cançó nascuda de la nostàlgia dels concerts, de la gent que coneixes. Ai, vinga, va, arribarem al...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que us vam oferir en directe a través de Ràdio Abrera. En primer lloc es va fer un reconeixement a la regidor Francesc Manel Camacho Liesa, que ens ha deixat aquest mes de setembre. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que es van debatre a la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat de tots els grups l'acte de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol. L'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per l'exercici de 2026, número 11, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit relacionades majoritàriament amb les actuacions d'emergència necessàries a conseqüència de l'incendi de la zona de la sauna del centre aquàtic municipal el mes de juliol passat, es va aprovar amb un total de 12 vots a favor, 12 del govern municipal del PSC, un d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot de Vox, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú. I l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025 es va aprovar amb 10 vots a favor del govern municipal del PSC, una abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i 5 vots en contra, dels quals 4 d'Alternativa en Comú i un de Vox.
0: Abrera Informació.
3: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne 3. La primera, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció acció per seguir garantint la seguretat viària i en defensa del model de mobilitat sostenible, segura i estratègica d'Abrera. Tant l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total d'11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. La mateixa votació es va repetir a la segona moció presentada per Vox per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció de suport al model de salut i social d'Abrera i de defensa de l'estat de benestar i la igualtat d'oportunitats. I la tercera moció, en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, no es va aprovar per comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. De la seva banda, el grup municipal d'Alternativa en Comú va presentar una moció en solidaritat a Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria, la qual va incorporar diverses esmenes del grup municipal del PSC. Tant les esmenes com la moció es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra Republicana i un vot en contra de Vox.
0: Abrera Informació.
3: A l'apartat de control es va donar compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast de la sessió a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Deixem enrere la informació ve a les 12 i entrem ja a l'última hora del programa. L'obrim amb Art de Bogotà i el Club de la Gente Sola. Tercer avançament del seu nou disc que arribarà aquest divendres. Una cançó que parla de la soledat, però amb ritme i amb ganes de fer-la ballar. I després mantenim les guitarres, però canvien el paisatge amb Carlos Ares i Barry B, Postdata, que es mou entre el rock alternatiu i el grunge, amb una història de ferides, relacions i de quedar-se quan seria més fàcil marxar. Dues cançons amb caràcter per posar en marxa aquesta última hora del dilluns.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Seguim amb Atlánticos. Els cordobesos celebren 20 anys de trajectòria recuperant la cançó Se ven venir, que és un dels temes que millor explica el seu esperit. L'han tornat a gravar per al disc 20 anys fatal de los nervios i són amb la mateixa alegria de sempre.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Posem una mica de rock amb Censurados. Els madrilenys continuen aquesta nova etapa després d'anys allunyats dels estudis. Amb Ben, que confirma que han tornat amb ganes.

Dos quarts d'una. I arriba el nostre tema del record. I ara mateix recuperarem a Chenoa. Amb En tu cruz me clavaste, que és una de les cançons amb més caràcter de la seva primera etapa. Pop potent, una lletra de desamor sense massa contemplacions i una Chenoa que ja deixava clar que venia amb força. La tornem a posar i a escoltar per tu.

0: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.
1: Pugem una mica el ritme amb Cris Lora, la guanyadora d'OT 2025, que continua marcant perfil propi amb Un Delirio. Una cançó que t'agradarà per ballar, aquella sensació d'atracció. Una proposta fresca, directa i amb molta energia.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Marxo, però abans s'ha activat l'alerta de l'Inuncat, pluges que poden arribar al Baix Llobregat Nord a partir d'aquesta matinada i bona part de demà dimarts. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent. Inuncat activat, precaució, marxo amb 26 graus.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la UNO us parla, Maria Lara. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre ja ha convocada una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
3: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido por supuesto el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen por supuesto en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
2: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya i que es mantindrà l'espira del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria i Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, avui dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà la xerrada "Sap reconèixer un atac de cor? Sap fer l'RCP?", una proposta formativa adreçada a la ciutadania. I també s'il·lumina de color vermell la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera per donar visibilitat. La sessió d'aquesta tarda anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'Ambulància Servimèdic i formador en RCP, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants i es recomana fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera animen la ciutadania a participar en aquesta sessió, que permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. A motiu del Dia Mundial del Cor, també es recorda la importància d'incorporar hàbits saludables en el nostre dia a dia per tenir cura de la nostra salut cardiovascular. Mantenir-nos actius i actives, caminant almenys 30 minuts al dia, seguir una alimentació equilibrada prioritzant fruites, verdures, llegums i cereals integrals, evitar el tabac, un dels principals factors de risc cardiovascular, hidratar-nos adequadament i limitar el consum de begudes ensucrades, dormir entre 7 i 9 hores cada nit, gestionar l'estrès i dedicar temps a activitats que ens facin sentir bé, reduir el consum de sal i aliments ultraprocessats i fer revisions mèdiques periòdiques per controlar la tensió arterial, el colesterol i la glucosa.
4: Abrera Informació. Esports i benestar.
5: A Abrera ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats, impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones de més de 60 anys, usuàries del camp, infants i joves inscrits al programa d'educació física per esportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats es requereixen d'inscripció prèvia. Repassem a continuació les activitats que tenen lloc aquests dies, inclosos dins la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera. Dilluns 28 de setembre, a les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4 i al camp, a les 3 i a les 7. Es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 Power Pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 Movicor, a les 6 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com a l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.

0: On ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
0: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
0: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Tu eres mi

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Crida el sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona avui, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre hi haurà una concentració convocada davant del Palau de Congressos i l'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant la millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol i l'escoltem parlar sobre el tema.
3: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos. Al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido, por supuesto, el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen, por supuesto, en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
2: Mentrestant, a hores d'ara, centenars de persones mantenen una acampada a la Porta del Sol de Madrid que ha crescut en les darreres hores i que es mantindrà a l'espera del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix el desallotjament. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. En aquest sentit, 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar el que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria i Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts en els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre els cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials a l'abril, des de l'abril a l'agost.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més, se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirto és la regidora de Gent Gran.
6: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de Gent Gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de Gent Gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actiu. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
5: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Gent gran.
5: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen també a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, en futbol per a més de 60, una activitat en col·laboració amb l'agrupació esportiva Abrera, que es farà tots els dijous de 10 a 4:45 al camp de futbol municipal. Caminades per a més de 60, amb jornades de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. La posada en marxa de la gratuïtat del servei del bus urbà Més 60 amb la nova T-Social i en col·laboració amb la residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb els departaments d'acció social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la residència Veledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports i benestar.
5: Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, de l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Eglas fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
0: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Eglas Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
0: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Eglas. Arriba un client, surt un amic.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
1: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen. Un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. El decret no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer a Madrid amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol i que recorda a les protestes del 15M i a Barcelona amb talls de carrer aquest matí. Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al pla Inuncat d'aquest episodi, que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Sílvia Soler, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre avui.
1: El front recorrerà el país de sud a nord. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran a l'homenatge. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 24 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que us vam oferir en directe a través de Ràdio Abrera. En primer lloc es va fer un reconeixement a l'exregidor Francesc Manel Camacho Liesa, que ens ha deixat aquest mes de setembre. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que es van debatre a la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat de tots els grups l'acte de la sessió anterior ordinària de data 16 de juliol. L'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per a l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit relacionades amb les actuacions d'emergència necessàries a conseqüència de l'incendi a la zona de la sauna del centre aquàtic municipal el mes de juliol passat. En total són 411.287 euros a càrrec del romanent de tresoreria que posteriorment es reposaran a través de l'assegurança. Aquest punt es va aprovar amb un total de 12 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC, un d'Esquerra Republicana i un de Vox i 4 abstencions d'Alternativa en Comú. I l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025 es va aprovar amb 10 vots a favor del govern municipal del PSC, una abstenció d'Esquerra Republicana i 5 vots en contra, dels quals 4 d'Alternativa en Comú i 1 de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar 3. La primera per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora interior de la seguretat viària, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció per seguir garantint la seguretat viària i en defensa del model de mobilitat sostenible, segura i estratègica d'Abrera. Tant l'esmena com el text esmenat es va aprovar amb un total d'11 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra Republicana, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. La mateixa votació es va repetir a la segona per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció de suport al model de salut i social d'Abrera i defensa de l'estat de benestar i la igualtat d'oportunitats. I la tercera en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, que no es va aprovar per comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. I el grup municipal d'Alternativa en Comú va presentar una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria, la qual va incorporar diverses esmenes del grup municipal del PSC. Tant les esmenes com la moció es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i una d'Esquerra Republicana i un vot en contra de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A la part de control es va donar compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost d'enguany. I finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, l'assessor ordinària del ple municipal es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast de la sessió a la nostra programació a la carta www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
5: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a

0: A través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, digui.
3: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
2: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
3: I us encarregueu de tot?
2: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
3: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Èxits sense pausa. Ràdio Abrera.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Cabrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
5: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
4: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Pagliacci.
1: 107.9. Els èxits.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
3: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltran, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. Al banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
6: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
5: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar i cal inscriure's al Casal de la Gent Gran avui dijous 24 i divendres 25 de setembre de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre de 16 a 17:30 s'hi farà la xerrada El Cuerpo Grita Lo Que Tu Calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda de 17 a 18:30 un bingo musical a càrrec de l'AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Gent Gran.
5: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Abeledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis, podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Abeledat Canigó d'Abrera.
2: Abrera Informació. Esports.
5: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, Capacitat Organitzativa d'Esdeveniments, Igualtat d'Oportunitats, Inclusió i Cohesió Social, Activitat Física, Hàbits Saludables i Envelliment Actiu, Premi als Valors Esportius, Memorial Antonio Serrano, Trajectòria Esportiva, Èxit Esportiu, Millor Esportista Individual Masculí i Millor Esportista Individual Femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
2: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
1: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i animat al PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: Soleu Santillana ha apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajuda a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, esports i benestar. Gent gran.
4: Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
5: Estamos aquí en el campo de futbol, jugando al fútbol con personas con más de 60 años. Y en principio, pues bueno, han venido 10, 12 personas, donde sí me gustaría que pudieran venir muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y, bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien, y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
6: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
7: Aquí esta primera jornada del fútbol 60 mes d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això ara n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva.
8: Beneficis, em veiem actiu, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, a gent que no coneixes, i fas pinya.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a dues sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
9: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de ridoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: 303.
1: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
3: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
4: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: així.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris del tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
4: Que els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
1: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 24 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que us vam oferir en directe a través de Ràdio Abrera. En primer lloc es va fer un reconeixement a l'exregidor Francesc Manel Camacho Liesa, que ens ha deixat aquest mes de setembre. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que es van debatre a la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat de tots els grups l'acte de la sessió anterior ordinària de data 16 de juliol. L'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per a l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit relacionades amb les actuacions d'emergència necessàries a conseqüència de l'incendi a la zona de la sauna del centre aquàtic municipal el mes de juliol passat. En total són 411.287 euros a càrrec del romanent de tresoreria que posteriorment es reposaran a través de l'assegurança. Aquest punt es va aprovar amb un total de 12 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC, un d'Esquerra Republicana i un de Vox, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú. I l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025 es va aprovar amb 10 vots a favor del govern municipal del PSC, una abstenció d'Esquerra Republicana i 5 vots en contra, dels quals 4 d'Alternativa en Comú i 1 de Vox.
0: Abrera Informació.
5: A l'apartat d'emocions, el grup municipal de Vox va presentar 3. La primera, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millor major de la seguretat viària, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció per seguir garantint la seguretat viària i en defensa del model de mobilitat sostenible, segura i estratègica d'Abrera. Tant l'esmena com el text esmenat es va aprovar amb un total d'11 vots a favor, 10 del govern municipal del PSC i un d'Esquerra Republicana, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. La mateixa votació es va repetir a la segona per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció de suport al model de salut i social d'Abrera i defensa de l'estat de benestar i la igualtat d'oportunitats. I la tercera en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, que no es va aprovar per comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. I el grup municipal d'Alternativa en Comú va presentar una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria, la qual va incorporar diverses esmenes del grup municipal del PSC. Tant les esmenes com la moció es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i una d'Esquerra Republicana i un vot en contra de Vox.
0: Abrera Informació.
5: A la part de control es va donar compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost d'enguany. I finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, l'assessor ordinària del ple municipal es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast de la sessió a la nostra programació a la carta www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
6: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Això és Fórmula 107.9. Els grans èxits a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Andrea Medina. El govern ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Ho ha fet en la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital i de la Infància i l'Adolescència. Miquel Sàper és el conseller d'Empresa.
2: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries i per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries, cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir que és la salut dels nostres nens i igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molt, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
1: Les mesures prenen com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries a batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. El decret no té garantit ara per ara el suport del Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar a l'ús residencial per sobre del turístic.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines. L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar-hi cal inscriure's al casal de la gent gran avui dijous 24 i divendres 25 de setembre de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre de 16 a 17:30 s'hi farà la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda de 17 a 18:30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre de 10 a 12, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera i en col·laboració amb la residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la residència Veledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@arrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
6: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
6: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 8. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. Centenars de persones tallen la Diagonal de Barcelona davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Allà hi és el nostre company Álvaro Morcillo, d'Esplugues TV. Bona tarda. Quin és l'ambient a hores d'ara?
2: Molt bona tarda. Doncs ara mateix més d'un milió de persones, com deies, esperen l'arribada de Pedro Sánchez a la gala de premis, fent soroll i cantis com Mari Carmen No Estàs Sola, són el que sona aquí davant de la porta del Palau de Congressos. Recordem que tot plegat arriba després que el president hagi optat per no concretar noves mesures i hagi demanat a les comunitats autònomes que apliquin la llei d'habitatge vigent. Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha dit que reclamen respostes concretes. Una actualització dels sous, mesures contra les estafes i polítiques antidesnonament, que siguin realment efectives. I la protesta va més enllà de Barcelona, i és que avui hi ha mobilitacions en 23 ciutats, a més de Madrid. Des del sindicat avisen que tenen molt clar que avui no s'acaba res i que si no arriben respostes mantindran la pressió i no descarten mobilitacions més contundents.
1: Doncs moltes gràcies, Álvaro Morcillo. A Barcelona, aquest matí, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit. A primera hora s'assumen a totes les mobilitzacions convocades arreu del país i a la més mediàtica, l'acampada reivindicativa a la Puerta del Sol de Madrid, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: El front recorrerà el país de sud a nord. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, també el tècnic de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Ivan de Vandellós i l'Infant, entre d'altres. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajuda a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, esports i benestar. Gent gran.
4: Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
5: Estamos aquí en el campo de fútbol, jugando al fútbol con personas con más de 60 años y en principio pues bueno, han venido 10, 12 personas, donde sí me gustaría que pudieran venir muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
6: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
7: Aquesta primera jornada del futbol 60 més d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això ara n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva. Beneficis, em veiem actiu, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, a gent que no coneixes, i fas pinya.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Volterra d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
8: Des de l'AFA, el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són unes al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026 que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de risoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lillian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Zones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

ni superiors. Som iguals en drets i valors. No accepten cap menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Som dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Som persones amb un missatge.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. El govern espanyol ha fet arribar als grups un esborrany de decret de mesures d'habitatge que ja ha provocat les primeres reaccions. Tant Junts com Sumar han fet públic el seu desacord amb el text. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre de 2028 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals de 2027. El document també inclou deduccions fiscals pels llogaters, incentius pels propietaris que baixin els preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per la compra del primer habitatge. A més, suspèn els desnonaments a les famílies vulnerables, preveient compensacions per als propietaris particulars, i apunta una prohibició de la compra especulativa per part de fons voltor, tot i que aquest punt encara està per desenvolupar. El decret arriba amb la pressió al carrer perquè s'aprovi el Consell de Ministres de demà. Des de les protestes que talla l'Avinguda Diagonal de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, reclama contractes indefinits.
2: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat, desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha pujat al nivell 5 de 6 l'avís d'intensitat de pluja en 30 minuts per aquest dimarts 29 de setembre a les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell es preveu de 6 de la matinada a 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des de les 2 de la matinada de dimarts fins la mateixa hora de dimecres. Per la seva banda, l'AEMET alerta de perill extraordinari de tempestes al prelitoral i litoral del Camp de Tarragona. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar per lògica i sentit comú l'amnistia a l'exconseller i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, diu, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés l'escena i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada. I un darrer apunt, aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls,
4: Blacktronica.
5: There are places we will see.
6: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
7: Frecuentemente encontramos nuevas formas musicales, reflexivas y originales con las que reconocemos la influencia del jazz, el funky, el soul. Todo un mundo en sí mismo por donde viajamos en Blacktronica. Bienvenidos.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Protecció Civil enviarà un alert a les 10 ara en breus segons per l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja de 5 sobre 6 a partir de primera hora de demà dimarts a 8 comarques del litoral i prelitoral. Són el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. Així ho ha anunciat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, en una compareixença on ha remarcat que l'episodi no serà generalitzat ni extens territorialment, sinó que la intensitat de la pluja serà molt puntual i molt localitzada. No hi ha restriccions de mobilitat, però es demana molta precaució.
2: Aquestes pluges que les esperen demà, que esperen que comencin a entrar aquesta nit i matinada, que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva. No és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts.
1: L'avís vermell es preveu de 6 de la matinada a 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des de les 2 de la matinada de dimarts fins a la mateixa hora de dimecres. Per la seva banda, l'AEMET alerta de perill extraordinari de tempestes al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona. Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada, dimecres passat a Madrid, podrà tornar a casa seva. Aquesta tarda s'ha produït una reunió que ha acabat amb l'acord entre Urbagestión, l'empresa propietària de l'habitatge on vivia, i els representants de la Mari Carmen, que s'ha convertit en el símbol de la lluita de l'habitatge per l'habitatge digne. És una notícia d'última hora i, de fet, encara es desconeixen els detalls de l'acord. El seu cas ha accelerat la presentació del decret amb mesures d'habitatge des dels Premis Vanguardia. Pedro Sánchez ha dit que demà la veran el Consell de Ministres un decret llei amb mesures urgents per alleugerir l'emergència habitacional que pateixen tantes persones a Espanya.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
1: El govern espanyol ha fet arribar als grups l'esborrany de decret de mesures i ha provocat les primeres reaccions tant Junts com Sumar han fet públic el seu desacord amb el text. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 28 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 27. Fins aquí les notícies en xarxa. Que passi molt bona nit.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: How Nation!
5: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
6: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
0: House Nation.
5: Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Ramoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 319 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
6: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
5: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
6: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
5: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Randoña.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la noche.

0: l'hora 23.
1: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en la...

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito. Permanece
2: en la escucha. A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Obrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en la...

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.